0: hora de tempera. Bota castanha de caju.
1: Tá demais.
0: Pimenta malagueta.
1: Tá demais.
0: Bota castanha de caju.
1: Tá demais.